0: por hoy. José Luis Sastre.
1: Hoy por hoy, sus mejores momentos siempre en la aplicación de la SER.
2: Hoy por hoy, Menorca. Luis Soler.
3: Hola, bon dia i benvinguts a l'Hoy por hoy, Menorca. Avui és dijous, 4 de juny de 2026. Avui reiarem de moltes qüestions, una d'elles vinculades al tema del turisme. Sempre posem un poc el focus en com anirà la temporada. Vindrem més turistes o menys? Tindrem més riquesa? Quedarà a Menorca aquesta riquesa del que és el sector econòmic per excel·lència de la nostra illa o no? Com ens afectarà el que passa al voltant del món, no? Al voltant de la nostra petita illa? Bé, una de les qüestions en les que tampoc sembla no descobrirem res és en dir que Menorca té alguna cosa d'especial. No és una qüestió de que ens fem autobombo, o un poc sí, però Menorca queden de descobrir. És un indret allà on la gent normalment ve perquè sí, està molt bé. Però si està molt bé, per què? Doncs, entre altres qüestions, per la capacitat que té de que ajuda a desconnectar de segurament la rutina, la feina, els problemes, la gran ciutat, aquell estrès. L'estrès realment mata. L'estrès no és bo. I Menorca és del poc a poc. Perfecte. Doncs tenim un destí per anar-hi. Però a totes les diferents formes en viure, veure o entendre el que és aquest concepte és el secret de que sigui sent clau perquè en un món convuls continua sent un dels motius importants per escollir Menorca i venir a passar vacances o desconnectar, qui sap, tal vegada viure o intentar-ho, que ja sabem com és el tema del preu de la vivenda i dels lloguers. Xerrem de turisme, bueno, de so i moltes altres qüestions. Segurament hem assimilat un poc el tema del poc a poc, també perquè tot just avui hem estat visitant de Yoga Gallery, els hi donaré més detalls després, i allà estan com a molt cool, molt poc a poc, molt viure-ho de les coses d'altra manera, que també és una ensenyança força interessant que intentarem compartir abans de les dues. Temps meteorològic, vull dir, és el que ara ens interessa també mirar de revisar. Informació que ens avança Juan Carlos Piña. Bona tarda.
4: Bona tarda, què tal? Avui a Menorca tenim temps estable en un dia en què les temperatures diurnes pugen lleugerament. Arribarem a màximes de 27 graus a Ciutadella i 26 a Maó. Demà divendres tindrem el cel cobert amb precipitacions en general dèbils, disminuint la nuvolositat durant l'hora baixa fins que el cel poc ennigulat. Així mateix, les temperatures diurnes baixaran, quedant-se les màximes als 25 graus a Ciutadella i 23 a Maó. És una informació d'EMET.
5: Landino te ha ofrecido la predicción del tiempo para el día de hoy.
6: Hay baños y baños. Los de Roca combinan diseño, innovación y sostenibilidad adaptándose a tus necesidades. Roca, el baño.
5: Ven a verlos en Landino Maó. Asesoramiento personalizado para particulares y profesionales. Landino, en calle Industrials, esquina con Manobras del polígono de Ciutadella y en Cap de Caballería de Maó.
7: Dale a tu descanso la importancia que se merece. En Neima encontrarás calidad, comodidad y hasta un 60% de descuento en una gran variedad de productos. Ven, prueba y encuentra lo que realmente necesitas. Financiación sin intereses y transporte y montaje gratuito. Neima, en el polígono de Alayor, porque tu hogar es el mejor lugar del mundo.
3: Pàgina literària la que obrim a partir d'aquests instants per traslladar-nos, almenys mentalment, al Mediterrani. No ens costa gens, oi? I poseu-vos un poc en el cas, no? Un poc de vent, un poc una brisa, amb una petita illa grega, però no per xerrar de vacacions idíl·liques, sinó de reconstrucció, de memòria i de voltes que dona la vida. Aquest 4 de juny, que és dijous, es presenta a la sala d'actes de l'Ateneu de Mo la darrera novel·la de l'editorial Acantilado, Herieta. I avui tenim el plaer de conversar amb la seva autora, Clara Pastor. Bon dia i benvinguda.
8: Bon dia, Lluís.
3: Gràcies per acompanyar-nos. Clara, la novel·la arranca amb Fiona, que és una dona que després de separar-se decideix tornar a aquesta petita illa grega, on normalment anava a passar l'estiu amb el seu exmarit. Tornar al lloc on va ser feliç amb algú que ja no està dins la seva vida, entenc que tal vegada és com una arma de doble fil, no?
8: Bueno, és una arma de doble fil. Ha estat feliç, ha estat també molt infeliç, totes dues coses. Si no, entenem que no estaria separada. I aleshores, el tornar a la illa per ella és... Hi ha un moment que diu que l'han educat a no fugir mai de les coses i del que menys d'un mateix, no? I aleshores el plan que té ella és tornar en aquest lloc on ha estat feliç, una vida que ja s'ha acabat, i una mica reconstruir aquests instants i aquests records que té dels estius i entendre també coses sobre ella mateixa.
3: De fet, quan repassem un poc el que és la sinopsis del llibre, diu que encara que coneix molt bé la illa, hi ha com un desarraigo, no sé com dir-ho en català.
8: Bueno, és que ella és forastera, clar, ella és, ha anat a aquella illa, s'entén que diversos anys, però ha conegut la pell de l'illa, o sigui, la part superficial, que és una mica el que passa, suposo que no només en les illes, no? Però en les illes és molt evident que són llocs que hi ha una vida... I la gent que ve de fora pues, a passar uns dies o que passa amb vaixell o sigui cada any o sigui de manera esporàdica, no? Veuen una superfície que a més moltes vegades és una superfície que està ja bastant articulada perquè agradi al visitant, però no coneix res de lo que passa sota. Això també passa una mica en el viatge, no? Quan viatgem ens creiem que ens estem empapant de moltes coses i en realitat ens estem quedant a la superfície, no?
3: Fiona és en Xerret deia com a protagonista, però també hi ha Arieta, que és una dona gran que viu, si no veig malament, a la casa on va Fiona.
8: Són veïnes. Fiona lloga una casa en una bahia i des del jardí de casa seva veu la casa de l'Arieta, que és una casa que els anys anteriors, que ha anat sempre en barco a la illa, enclaven en la mateixa bahia on ella lloga la casa i veia la casa d'Arieta i sempre li despertava curiositat. No deia, qui deu viure aquí, no? No s'hi havia fixat mai tant fins al detall i al moment que ella està a terra i que està a la mateixa bahia, comença a observar la vida que hi ha en aquella casa.
3: No desvalarem el que no es pugui desvalar, però certament com a punt de partida no està gens malament. En aquesta casa, al costat, no tan sols està Arieta, sinó també està Angeliki, no sé si he pronunciat bé el seu nom. I aquí hi ha com una mena de triangle de mirades femenines que xerren també de tres generacions diferents, no? Què intentes, diguem, retractar a través d'aquesta relació a tres bandes en femení?
8: Bueno, això que dius és interessant perquè... Quan escrius, bueno, suposo que hi ha escriptors que tenen una agenda molt clara del que volen complir, però jo crec que la literatura, més aviat, l'escriptor escriu sobre algunes coses que té a dintre i algunes coses que li ronden el cap, algunes coses que ha après, algunes coses que vol entendre, i a vegades és en el procés de l'escriptura que descobreixes de què va el llibre. O sigui, tu podries dir, bueno, doncs passarà això, entrarà aquest es morirà, no? Aquest farem que no es mori... Però quan estàs en el procés, i a vegades inclús quan has acabat, dius, en realitat això va d'això. Del que jo volia parlar o necessitava parlar era de les tres edats i de les tres edats femenines, que és de les que puc parlar jo amb una mica d'autoritat, perquè sóc dona.
3: Potser podríem dir que hi ha més protagonistes que no són tan evidents, com el propi paisatge.
8: El propi paisatge és un protagonista, i això ho han dit altres vegades dels contes, que els llibres que he fet anteriorment eren llibres de relats. Tenia un amic justament que treballava a la ràdio que em va dir això, em va dir que el paisatge és un tercer personatge o un cinquè personatge.
3: I en el procés creatiu, pròpiament, els ponts que hi pugui tenir aquesta illa grega en Menorca, ens podem en un moment determinat com a lectors retrobar-nos coses que ens resultin... Bueno, la Mediterrània està clar que la reconeixerem fàcilment.
8: Bueno, de fet, hi ha un pont molt directe, que és la Fiona. O sigui, la Fiona va a aquesta illa, que és una illa on ha anat els últims anys de la seva vida, que han estat els anys del matrimoni, que d'alguna manera l'ha allunyat de lo que eren les seves arrels, i en el temps que està en aquesta illa, que no és gaire temps, al final són un parell de mesos, lo que passa, el paisatge de la illa grega es barreja amb el seu paisatge d'infància, que és una altra illa, i que és una illa que és Menorca, no es diu, però de fet hi ha unes postals que envia a Angeliki quan ja no està a la illa, i es parla d'unes vaques que estan molt a prop del mar, o sigui, és Menorca i és la casa dels meus avis. però molt precisament, tot lo precisa que pot ser la memòria, que sempre fas trampes i recordes les coses de manera diferent, però el pont aquest és molt evident. No es diu mai ni que està a Itaca, ni es diu mai que aquella altra illa de la infància és Menorca, però ella constantment està comparant les sensacions que té en un lloc i en un altre.
3: Oi, has comentat que abans ja havies escrit relats. De fet, Anna Aro t'acompanyarà a la presentació. Què me dius d'Anna? D'Anna i un poc el com forma part un poc d'això.
8: Doncs mira, amb l'Anna vam fer una conversa, volíem fer un petit homenatge a la Jane Austen, que l'any passat va ser el 250 aniversari, i vam convidar l'Anna Aro a l'Ateneu perquè és una persona que no és especialista en Jane Austen, però a vegades els especialistes són gent més avorrida, i en canvi l'Anna fa una cosa que és molt difícil de fer, que és ensenyar, jo crec que no es pot ensenyar a la gent a escriure, però fa de professora d'escriptura creativa, o sigui, ajuda a una sèrie de persones que volen escriure a treure allò que tenen a dintre, no? I aleshores em va semblar que podia ser molt interessant tenir una conversa amb ella. Tinc l'esperança de que parlarem també una mica d'escriptura i no tant del llibre, perquè sempre fa una mica de vergonya, no? En les presentacions estàs parlant d'una cosa que ja has fet i que el que vols és que la gent la llegeixi i que la disfruti o que no l'acabi i la deixi a l'estanteria, no? Però fa una mica de pudor parlar d'allò que has fet, i en canvi l'Anna és una persona que en sap d'això, diguéssim, de tot el que és el procés creatiu.
3: De fet, anava a demanar a veure en quina sensació t'agradaria que el lector o les lectores, en acabar el llibre de llegir, amb quina sensació t'agradaria o què t'agradaria que quedés en elles després d'haver llegit el teu llibre.
8: Doncs mira, això és una cosa que també suposo que hi ha escriptors que tenen una agenda molt clara, però jo no... Pensa que un cop has acabat el llibre, o sigui, el temps que estàs escrivint una novel·la és molt intens, o sigui, quasi són més amics teus els que hi ha a la novel·la que els que hi ha a la vida, o sigui, portes realment dues vides i tot el que veus en la vida tangible et remet a allò sobre el que estàs escrivint. Però el dia que deixes d'escriure, aquests personatges van desapareixent i és també com si marxessin en el ferri, et diguessin adéu, i el llibre passa a ser dels altres. Jo no he tornat a llegir mai un llibre meu, he llegit algun relat suelto per llegir-lo en veu alta, però no sé, perquè a més cadascú hi veurà coses diferents, no? Hi ha vegades que els homes llegeixen les meves històries i consideren que surten malparats, hi ha altres homes que no, que entenen molt bé que hi ha un protagonisme dels personatges femenins, però no perquè jo sigui feminista, sinó perquè sóc dona i puc escriure amb més finura sobre la vida interior de les dones que la vida interior dels homes.
3: Crec que amb més raó el que dius ens dona la clara idea de que ara és el moment d'Herieta i de Girlo. La presentació és, com hem dit, aquest dijous a l'Ateneu. Hi haurà, a més, la possibilitat també de comprar-nos algun exemplar allà, o es pot trobar ja a les llibreries?
8: El llibre està ja a les llibreries, està segur a la Catòlica i suposo que a l'Espai 14 també, però hi haurà, el dia de la presentació es podrà comprar el llibre també, que no és obligatori.
3: Doncs gràcies, Clara, per haver-ho compartit amb nosaltres i els nostres oients, i fins aviat.
8: Moltes gràcies, Lluís.
9: Dedicatòria amb Bep Portella.
10: Hola, molt bon dia i bona hora, bon mes de juny. Si un cartell de festes no motivés polèmica, ja no seria un cartell de festes. És cert que n'hi ha que passen sense polèmica, però són els que no surten d'esbotador. Quan la creativitat també et sortir un poc d'esbotador. Arriscar-se, emprar altres llenguatges. A mi se'm va ocórrer dir per les xarxes que el cartell de Sant Joan d'enguany m'agradava i quasi em pengen, metafòricament parlant, és clar. Si heu vist els comentaris que roden per internet, haureu pogut concloure que hi ha persones que tenen el nivell de tolerància molt avall i és de mala educació molt amunt, sense cap respecte per a altres persones que han fet el paper de jurat a l'hora d'elegir entre les propostes presentades i sense cap consideració per al creador de la imatge que enguany esdevé cartell oficial de la festa. Si no vaig errat, només a Mó i a Ciutadella tenen cartell oficial de festa. A la resta de pobles ja se'n serveixen des que treu cada setmana el diari Menorca o els que fan comerços i entitats. També a Ciutadella i a Mó proliferen els cartells privats alternatius, editats per grups i fins i tot cartells particulars. Ara que són tan bons de fer amb la intel·ligència artificial. Aquest no és un cas únic a Menorca. Si us heu fixat, recordareu polèmiques semblants i molt més dures amb motiu dels cartells de la Fèria d'Abril, de Sant Fermín, de la Mercè, de les Falles de València, de la Setmana Grande. És molt curiós aquest fet. O sigui, la importància que donàvem en el cartell de festes, una importància que va molt més enllà que el simple disseny. Estic plenament convençut que si els ajuntaments no editessin un cartell de festes, no passaria res. El cartell tenia una raó de ser en els anys 70 i 80, quan vivíem en un món de poques imatges. Ara ja és més una tradició que una altra cosa. I també és una tradició la polèmica que la gent espera cada any en el pròleg dels festivals. A Ciutadella se l'elegeix un jurat. A Mó s'encomana a un artista de reconegut prestigi. El resultat és el mateix. Cada persona té una idea de lo que per ell representa la festa que viu i que fa. I des del seu punt de vista, aquesta idea de festa es representa amb imatges concretes. Està clar que no tots tenim una mateixa idea de lo que és la festa que vivim i, per tant, unes diferents imatges per representar-la. A pesar que les polèmiques fan molta renou, crec que els actors de cada any no representen en el conjunt de la població i que la majoria de gent o bé no dona tanta importància en el cartell i com sigui el cartell, o que té un nivell de tolerància i comprensió, una ànima oberta i comprensible que fa que no se senti de cap manera afectada si el cartell no representa exactament la imatge de lo que per ella és la festa que viurà, ja que més enllà del cartell lo que és important és compartir l'alegria que sentim tots junts aquell dia. Bon dia.

0: El sindicat CAIP UGT denuncia la situació que travessa el centre penitenciari de Menorca, assegurant que el recinte opera actualment amb només el 57% del personal necessari i advertint que la manca d'efectius ja ha provocat 4 incidents greus des de la sortida dels darrers funcionaris afectats pel concurs de trasllats.
1: Segons el sindicat majoritari a institucions penitenciàries, els episodis registrats han posat en risc la integritat física i psicològica dels treballadors. El més recent va ser protagonitzat per un intern traslladat des de Palma que, segons el sindicat, va proferir amenaces de mort, insults masclistes i actes d'autolesió després de trencar el vidre de la seva cel·la. El reclús va dirigir amenaces tant a la metgessa del centre com a altres funcionaris i responsables. El sindicat rebutja les dades facilitades per la Secretaria General d'Institucions Penitenciàries, que situen la cobertura de la plantilla en un 95% i assegura que la realitat és molt diferent d'una relació de llocs de treball de 120 funcionaris. Actualment només hi ha 84 places cobertes i d'aquestes 13 corresponen a baixes mèdiques, de manera que únicament 71 efectius es troben en el servei actiu. Pel que fa al personal laboral, només 3 de les 10 places previstes estan ocupades. Davant de l'arribada de la temporada turística, l'organització sindical adverteix que la falta de personal obligarà a restringir els serveis interns per garantir l'operativitat del centre. Per aquests motius, el sindicat CAIP UGT reclama de manera urgent l'actualització del complement d'insularitat i la declaració del centre penitenciari de Menorca com a plaça de difícil cobertura.
0: Menorca va assolir el passat 31 de març un total de 119.537 persones presents a l'illa, la xifra més elevada registrada durant el mes i un nou indicador de l'increment de la pressió humana a les Balears fora de la temporada alta turística.
1: Les dades formen part de l'índex de pressió humana elaborat per l'Institut Balear d'Estadística, l'Ibestat, que assegura que diàriament la població present a cada illa suma residents i visitants. Durant el mes de març, l'arxipèlag va batre un nou rècord amb 1,52 milions de persones el dia 31, un 9,85 més que la mateixa data de l'any passat. En el cas de Menorca, el màxim de 109.537 persones confirma la tendència de creixement de la població flotant també durant els mesos previs a l'estiu. La dada arriba en un context d'augment de l'activitat turística i econòmica, així com un increment sostingut dels desplaçaments entre illes i la península. Mallorca va concentrar la major part de la pressió humana en prop de 1,2 milions de persones el passat 31 de març.
0: L'Hospital Mateu Orfila ha tingut enguany ja 3 donants d'òrgans. 2 van ser-ho per mort encefàlica i un per donació en sistòlia controlada en ser una persona que havia demanat que se li practiqués l'eutanàsia.
1: Aquestes 3 donants han aportat 4 ronyons, 3 fetges, 6 pulmons, 2 per persona i un cor. Val a dir que la modalitat de donació en assistòlia es va iniciar a l'Hospital Mateu Orfila l'any 2017. Enguany, per primera vegada, hi ha hagut un donant després de aquesta prestació d'ajuda per morir. S'ha de dir que l'any anterior va haver 2 donants. Les dades s'han donat a conèixer amb motiu del Dia Internacional dels Donants d'Òrgan i Teixits. A l'Hospital Mateu Orfila, el doctor Ramon Fernández Cid, coordinador de l'equip de trasplantament, explica com funciona tot el procés per l'extracció d'òrgans dels donants, començant pels coordinadors.
2: Són els encargats de detectar el donante, d'avaluar, de hablar con las familias y de poner en marcha todo el proceso. Después hay un trabajo que se realiza en el quirófano, donde los equipos quirúrgicos pues hacen la extracción de los órganos que sean válidos para trasplante. Y después también un trabajo logístico con la Organización Nacional de Trasplantes, que hacen posible la distribución de la manera más adecuada posible a la gente compatible con estos órganos y que están en una situación de necesidad de un trasplante.
0: La Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural ha obert aquest dijous el període d'informació pública del nou Pla de Gestió Natura 2000 per a la costa nord de l'illa.
1: Amb la publicació de l'anunci al Butlletí Oficial de les Illes Balears s'activa un termini de 2 mesos perquè la ciutadania i les entitats i les administracions puguin revisar el document i presentar-hi les al·legacions que considerin oportunes abans de la seva aprovació definitiva. Aquest nou instrument unifica la regulació d'espais emblemàtics com la costa nord de Ciutadella, la Vall, Atzalocs, Cala, el Gallarens o l'àrea marina del nord de Menorca. El conseller Joan Simonet destaca la transcendència d'aquest document que pretén blindar els hàbitats més valuosos de la nostra illa. L'aprovació d'aquest pla permetrà que aquests espais, catalogats actualment com a llocs d'importància comunitària, facin el salt i es converteixin en zones especials de conservació, una etiqueta que reforça de manera notable el blindatge ambiental i legal davant l'Estat i també davant d'Europa.
0: El PSOE acusa el PP de ser incoherent a l'hora de vigilar l'estat del parc immobiliari de l'illa en un moment on la crisi de l'habitatge obliga a cuidar més que mai les IERs existents.
1: L'atac ha arribat al ple del Parlament per part de la diputada socialista Verònica Llofriu. Acusava els populars, el govern, d'eliminar inspeccions als immobles vells de les Illes Balears, mentre el PP de Ciutadella critica que no se'n fan prou arran del despreniment d'una part d'una façana a Ciutadella ara fa 10 dies. Així ho apuntava en el ple Verònica Llofriu.
3: També s'haurien d'aplicar el Partit Popular de Menorca, que arrel d'un despreniment que va ferir unes persones de la via pública fa unes setmanes, criticaven a l'Ajuntament de Ciutadella perquè es fessin més inspeccions tècniques en els edificis. És el mateix Partit Popular que a Menorca demana unes coses i aquí en el Parlament fan justament el contrari, eliminant aquest informe de conservació per als edificis antics.
1: El conseller d'Habitatge, José Luis Mateo, reconeix que hi ha canvis a la normativa, però no que es deixi d'inspeccionar l'estat dels edificis.
4: Se simplifica y unifica la tramitación de estos informes, que tienen tres partes. Ahora existía una doble regulación. La parte relativa al estado de conservación, que tenía que presentarse a los 30 años, y otras dos partes. Una de las condiciones de eficiencia energética y accesibilidad a los 50 años. Esto que generaba duplicidad y cargas administrativas tanto para los ayuntamientos como para las comunidades de propietarios. Con esta modificación se establece la revisión a los 50 años, un criterio que está adoptado por la práctica totalidad de las comunidades autónomas.
0: Recordin, hi ha més informació a partir de les 2:15 a l'hora 14 també a radiomenorca.com.
5: Autos Magón els ha ofert la crònica de l'actualitat.
6: La gama del crossover más deseado se completa con el nuevo Toyota CHR Plus Electric. Una combinación de diseño, eficiencia y fiabilidad. Ahora con las ventajas de la vanguardista tecnología eléctrica de Toyota. Nuevo Toyota CHR Plus Electric. El modelo más icónico, ahora 100% eléctrico. Más información en toyota.es.
7: Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Autos Magón en Ciudadela y Mahón.
8: ¡Me voy de crucero para el Mediterráneo!
9: ¿Pero y eso?
8: Porque en Hipermueble, por una compra superior a 900 euros, te regalan un crucero para el Mediterráneo, chaval. Ah, y como siempre, transporte y montaje gratuitos, ¿eh?
9: Ya ves cómo mola, tío.
8: Tú imagínate si mola que cuando llegues a tu casa igual ya están los muebles montados y todo, porque tienen transporte y montaje gratis, ¿te acuerdas que te lo he dicho?
10: El mejor mueble, al mejor precio.
8: ¡Me voy de crucero con Hipermueble!
11: Barceló Experiences. Momentos únicos para desconectar y cuidarte. Disfruta tu Day Pass en Barceló Nura. Copa de cava, acceso al spa y un almuerzo top para disfrutar sin remordimientos. Relax, sabor y buen ambiente. ¿Te apuntas? Reserva en Barceló Experiences Menorca o llamando al 971-571700.
0: El Festival d'Arts Escèniques en Espais No Escènics de Menorca torna aquest 2026 amb més força que mai. Després d'un any de silenci i reflexió, el Festival Pedra Viva celebra la seva 15a edició del 10 de juliol al 29 d'agost. Per parlar-ne d'aquesta tornada tan esperada, avui ens acompanya el seu director artístic, Joan Taltavui. Bon dia.
12: Molt bon dia, Lluís.
0: Bueno, obriu el programa aquest any amb una cita d'Il Gato Pardo. Tot ha de canviar perquè res canviï. L'any passat vau decidir aturar el festival per observar i reflexionar què ha canviat en la ment de l'equip durant aquest any de cadira i contemplació.
12: Bueno, va ser un any, la veritat, que crec que productiu en el sentit de donar-nos un temps per observar, per repensar coses. I, bueno, al final, clar, anant tots tant a tot amb una inèrcia que no atura i al final ens donem compte de que allò que va començar fa 15 anys, ara mateix la situació tant social com turística a Menorca era molt diferent, no? No hi havia tants de festivals, hi havia, era molt, molt diferent. I un poc se cita bé a dir això, no? Tot ha de canviar perquè res canvia, en el sentit que si volem mantenir l'essència nostra ha de canviar segons les circumstàncies. Clar, ens trobam amb molta, molta oferta cultural i d'oci en l'estiu i vam dir el que crec que no hem de fer és afegir més nombre d'activitats, més nombre de coses, sinó que siguin realment menys però més diferents. I per tant presentam quatre grans espectacles més complicats, més especials, més diferents i més costosos i bueno, i esperem que l'experiència encara sigui més especial.
0: Menys és més. És una aposta certament en la que entenem que és més important, com dius, pujar el llistó. El text de presentació comentes que l'estiu a Menorca està ple de collage de cartells que busquen cridar l'atenció. Com aconsegueix Pedra Viva oferir un color, diria, completament diferent a tota aquesta gamma d'oci estiuenc?
12: Bueno, clar, és un poc la idea nostra, de si l'essència nostra és sorprendre, intentar fer cosa fresca, nova, diferent, però, esclar, primer de tot, fer una recerca molt gran, molt grossa d'espectacles, de propostes molt diferents i que realment que pensem que si Pedra Viva no les du a Menorca, doncs possiblement no els podríem veure a Menorca, no? I és un poc la idea que cercam. Nosaltres ens basam molt en la diferència, en la diversitat de llenguatges artístics. També són espectacles molts que tenen com aquesta frontera que no és clara si és dansa, si és teatre, si és música, tot està molt mesclat. I una altra cosa que molt important per nosaltres són els espais, és que, o de Setmana Somo, però que són especials i que tenen un diàleg, una relació amb la proposta artística que presentam que reforça encara més tota aquesta experiència.
0: Obriu el festival a House and Wheels amb la companyia holandesa Panama Pictures i el seu espectacle Weight of Water, que tot l'estat espanyol només es podrà veure per cert aquí a Menorca. Què pot esperar l'espectador d'aquesta fusió de dansa, de circ i arquitectura?
12: Bueno, és un poc el que dèiem i intentar, ja que col·laboram des de que va obrir House and Wheels, intentar cercar aquesta, també aquest diàleg amb les arts plàstiques, les arts escèniques, no? Clar, ells venen amb una estructura grossa que és quasi bé arquitectura, escultura, són com dues escales basculants, flotants, damunt la mà, i que juguen amb aquesta peça, ja dic, quasi bé escultòrica, i que són aquests sis ballarins acròbates de circ que interactuen amb la matèria aquesta, amb la mà, que és el seu estat on estan allà, i bueno, crec que és una, no sé, crec que pot ser molt política aquesta trobada entre arts i entre sensibilitats.
0: Probablement una de les propostes més sorprenents ve de Dinamarca i té per nom Aquasonic, i ho duís a Calamurell. Aquí els músics interpreten literalment des de dins d'uns dipòsits plens d'aigua.
12: Efectivament, les dues primeres propostes són les més complexes i aquesta, sens dubte, sé que més, la més especial, jo crec, que venen des de Dinamarca amb aquests tancs d'aigua enormes, amb moltes tonelades damunt l'escenari, i que els músics toquen i canten dins l'aigua fent apnea. Clar, vam triar un poc a Calamurell també per seguir aquest espai entre que dialoga la immensitat de la mà grossa amb l'aigua allà damunt l'escenari i que és un espai on també s'apnea, es practica allà a Calamurell i es donen classes d'apnea i també és sobretot perquè té aquesta atmosfera de silenci, de llum, de poca llum, de foscor, que precisa la contemplació també d'aquest espectacle tan poètic.
0: També, si ens anem a la Mola, hi trobarem un teatre gestual, en aquest cas d'una companyia francesa, l'he vist aquí. Bueno, què ens pots explicar de Buica i l'he vist aquí?
12: Sí, també, Tancarvilla és un espectacle també d'aquests que els límits es confonen, no?, entre teatre gestual, teatre d'objectes, dansa, i que també té com a...

0: aquesta poètica mediterrània que jo crec que en sa pedra i empren molt tot en joc amb llençols, com si fos un gran estenedor i llençols blancs, que juguen també molt i que crec que fan una estètica molt pedra viva, no? També, molt poètica. I vull que a vegades és l'espectacle més convencional, en el sentit que desformat, no? És un concert a l'ús, però bueno, també vam escollir aquesta cantant, vull que per sa força que té i perquè realment sento una cantant que té arrels molt aquí a prop de Mallorca, però darrerament Espanya està molt poc escoltada, sempre toca per tot el món, però Espanya de poc, i vam dir, crec que és una oportunitat per escoltar-la i disfrutar-la a mi d'aquestes nits d'estiu.
1: Bueno, està clar que aquest focus internacional té molt de pes, però la columna central del festival segueix sent el talent de les nostres illes amb la mostra de Pedra en Viu, o ho feu el 29 d'agost. Què ens pots avançar d'aquesta marató cultural on crec que hi ha 10 companyies balears que van al centre de Ciutadella durant tot un dia?
0: Efectivament, nosaltres intentem que la nostra proposta, el festival, sigui sempre un equilibri en moltes coses, no? En propostes, en llenguatges, en formats petits, grossos, i evidentment, ara que ens hem tornat com a tabat del programa més internacional, més que mai donar molta pes a la part local, als nostres creadors, a el que nosaltres també volem potenciar, volem mirar i valorar, i és aquesta mostra, aquesta proposta oberta a totes les companyies i creadors balears, que de tots els inscrits aquest any han seleccionat 10, et sabrà que han seleccionat més companyies de Menorca, de Mallorca i d'Eivissa, de Formentera aquest any no tenim ningú, i que durant tot aquest 29 d'agost també a diferents espais no escènics del centre de Ciutadella s'hi podran anar veient i dialogant amb aquests espais aquestes 10 propostes molt diferents també, igual amb el mateix. Les dues coses que donem importància, no?, en el festival, que són els espais i els llenguatges, doncs també es donen aquí a Pedra en Viu, perquè hi haurà també això, música, dansa, teatre, circ, performance, coses molt diferents, i que serà si és un efecte que ha recorregut itinerant i anar descobrint tota la grandesa i la riquesa que tenim a Balears, que serà veritat, és que per lo petits que som, crec que som rics en creació.
1: Per fer un festival com aquest, i perdona la broma, això es fa pedra a pedra, jo dic, mai millor dit, perquè entre altres qüestions teniu com una mena de crida molt única els anomenats amics de pedra viva o pedres precioses. Qui són aquests?
0: Sí, nosaltres tenim una estructura que hem anat creant de mecenatge i de patrocini. Són unes, ara mateix unes 90 persones que particularment ens recolzen econòmicament i que han creat un grup realment molt polit i que de fet en 70 també una part de programació que és privada per la gent que també recolza, en el sentit de que bueno, al final no deixa de ser una activitat recaudatòria, perquè organitzar tots aquests espectacles són molt, molt costosos i ara mateix, sense aquest grup de gent seria impossible, de gent i empreses, seria impossible poder-ho tenir a Menorca. Per tant, també convidem la gent interessada que vulgui informar-se de les activitats que fem amb aquest grup de gent. També estem encantats de poder-ho explicar sempre, sense compromís i oberts, perquè també és una part més del festival que nosaltres donem importància a la gent que hi ha darrere, que el recolza i que el fa possible.
1: Estan disponibles ja les entrades? Com ho han de fer per la gent que ens estigui escoltant?
0: Sí, ara mateix estan disponibles ja per internet a través de la nostra web, pedraviva.events, i d'aquí poc estaran també ja físicament a la cafeteria Ànima, Ciutadella, carrer Santa Clara 33, i qualsevol dubte també sempre oberts a través de telèfon, de mail, per respondre qualsevol informació que necessitin, de que van els espectacles, de com arribar, de tot aquest tema, que sempre a vegades la logística és un poc més complexa de l'habitual a Pedra Viva, però intentem que sigui benefici de l'experiència.
1: Joan Daltavui, director artístic del Festival Pedra Viva, gràcies per haver-nos acompanyat, l'enhorabona per aquesta 15a edició i que sigui tot un èxit.
0: Moltes gràcies, Lluís, gràcies per ser-hi sempre.
2: Dale a tu descanso la importancia que se merece. En Neima encontrarás calidad, comodidad y hasta un 60% de descuento en una gran variedad de productos. Ven, prueba y encuentra lo que realmente necesitas. Financiación sin intereses y transporte y montaje gratuito. Neima, en el polígono de Alayor, porque tu hogar es el mejor lugar del mundo.
3: Unitat Cirurgia i Medicina Estètica a Hospital Joaner de Ciutadella i Clínica Joaner de Maó, amb el doctor Sergio Ibáñez, especialista en tricologia i cirurgia capilar, la doctora Milena Silva, experta en cirurgia vascular i làser vascular, i el doctor Alberto Gil, que es dedica a la cirurgia de l'obesitat, així com la senyora Angie Ramos, dietista, formen part de l'única unitat d'estètica a Menorca. Concerti cita prèvia a Clínica Joaner de Maó al 971 35 11 15, o l'Hospital Joaner de Ciutadella al 971 48 15 00. La primera visita informativa és gratuïta.
4: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final,
5: tuya, tuya,
4: es el de la web. Y solo te llaman si lo necesitas.
5: Sí, tu prima.
6: Pues sí, prima. El seguro que no esperas, con más de 5 millones de clientes. Contrátalo en helloprima.es o llámanos. Prima es una agencia inscrita en la DGS que distribuye seguros de Great Lakes Insurance.
1: Repassem a continuació quines són les farmàcies de guàrdia que trobarem obertes avui a Menorca. Comencem per la banda de llevant, farmàcia d'Olives Victori, el camí des Castell 255-259 de Mo. A continuació anem a la zona centre. Aquí trobarem la farmàcia Anglada Fadelic, al carrer del Reverendo Padre Huguet 17 de Lo, i ens queda una. Anem ara cap a Ciutadella, a la banda de Ponent. Farmàcia Font López, de carrer Jeroni Alzina 5, de Ciutadella.
7: Multiòptica es presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara, la teva segona ullera progressiva Mo, gratis. Mo, només a Multiòptiques.
8: El nostre nou horari ininterromput és de 8:30 del matí a 8 de la tarda. Vos esperem a Mo, Ses Moreres 25, i a Ciutadella, Ses Voltes 31 i Plaça d'Espins 6.

0: curs de monòlegs d'en Sergi Marí que s'ha fet per primera vegada i, a més, ha servit una mica d'inclusió, perquè van tenir una lota que tot l'any ha vingut en els curs de monòlegs i va presentar amb en Sergi, el director o professor, les seves companyes. Entre els dos ho van fer, con lo qual és una d'aquelles coses que t'omple el cor. I a partir d'aquí jo no te contaré res més perquè has convidat, avui és de luxe, o sigui que te toca a tu.
1: Saludem a continuació a Toni Pons, el director del Cor Illa de Menorca. Bon dia.
2: Bon dia i moltes gràcies a Nadal i a tu, Lluís, per convidar-me. Sóc el primer de tot. Espero, ara, el comentari que ha fet Nadal i que en el concert nostre la gent arribi puntual, perquè si no, seria un poc seriós, no, eh?
1: Molt bé. Esperem que sí, i que apaguin el mòbil, sobretot per poder sentir lírica de compositors menorquins que sí. Dona la mà a dos personatges com són Benet Andreu Pons, que és un referent, diguem, antic, i un d'antic però no tant, que és en Deseado Mercadal. Tots dos són els que tenen el protagonisme d'aquest espectacle.
2: Sí, per començar diria que nosaltres tenim com a Cor Illa de Menorca un deute moral de donar a conèixer músics menorquins, són els nostres. Si no donam a conèixer els menorquins, altra gent difícilment donar a conèixer la història de música nostra, no? Benet Andreu no va ser un referent, va ser el puntal de resurgiment musical de Menorca al segle IX, perquè no tan sols va ser un excel·lent compositor i mestre, sinó que els deixebles seus van triomfar arreu del món, eh? A Estats Units un, a Barcelona l'altre, vull dir, va ser un extraordinari. I s'obra, que va fer més famosa, diríem així, va ser aquesta, s'ha fidançat aquesta, s'obra, s'ha fidançat a Corsa. Interpretarem 5 nombres d'aquesta obra, que la majoria d'ells fa 150 anys que no s'han escoltat. És a dir que crec que això és, ja ho diu tot. I és una obra preciosa, eh? És una obra de caràcter biocantista, rossinià, però molt polida. I la segona part, estrenarem uns nombres d'una opereta d'en Deseado Mercadal, que va ser l'única obra que ell no va poder estrenar. Es diu El Capitán de Montelindo. Ell m'havia comentat que tenia una obra per estrenar, però res més, no sabia què era, no? I ara, quan gràcies a la família vaig preveure l'obra, era una obra llarguíssima i molt ben elaborada, i han triat 3 nombres d'aquesta obra, els més brillants musicalment, no? Que és el preludi, el duo de soprano i tenor, i després el concertant. I això d'aquesta obra serà una estrena mundial, perquè clar, això no ho ha escoltat ningú mai, no?
1: Em sembla més que és molt destacat, perquè jo t'he de dir que la sorpresa ha estat meva, no sabia que hi havia material inèdit d'en Deseado Mercadal, i entenc que, bueno, tenim precedents evidentment del mestre, i això significa que tenim molt probablement l'èxit assegurat. Què me pots explicar de la història que explica el Capitán Montelindo i com és musicalment?
2: Mira, jo diria que sobretot musicalment les obres, clar, han deixat com tothom, amb els anys van modurant i agafant idees i agafant perfecció les seves obres, no? I te diria que musicalment, que jo, la part dels textos, no me l'he estudiat, jo m'he estudiat la música com natural, saps? I te diria que el Capitán de Montelindo i l'altra opereta, la darrera que va estrenar ell en vida, que és Viatge Reial, per això va ser musicalment quan ell se va lluir més de tot. Per això són obres musicalment cumbres. En Deseado té una producció musical llarguíssima, des de cançons populars, que va fer resultats folclòrics, va escriure sarsueles, moltíssimes de coses. Però musicalment, per això, el Capitán de Montelindo i el Viatge Reial són les dues operetes que ell ja es va fer de major, de madur, i on se llueix més. Per això tenen... estan molt ben inspirades, eh? Vull dir, crec que sí, nosaltres hem xalat molt aprenent i gent suposo que xalarà molt escoltant, això és la nostra idea, no? Això és la nostra idea.
1: Paula Riera és la soprano, Elena Carrera és la mezzo-soprano, Rosi Berenguer és el tenor, en Jaume Gelabert i en Paulino Maria els barítons, i la Martina Garriga està com a mestre de cor.
2: Exacte, després hi ha 50 membres del cor que fan de cor, i després una orquestra de 26 professors. És a dir, sí, l'orquestració ha agafat exacte, vull dir, tant el que va escriure en Mestre Benet que el que va escriure en Deseado Mercadal és copiar i a fer-ho, vull dir, que això també és molt curiós, perquè clar, quan fas unes obres així, som a dir, si gent se'n descompte, fas unes obres que ningú ha escoltat mai, i clar, d'intentar posar-nos dins el que pensava mestre Benet en el segle XIX.

0: i el que va pensar en Deseado quan va escriure en el segle XX, mitjan segle XX, quan va escriure aquesta opereta. Hem d'intentar posar-nos dins el pensament musical de tots dos. No és fàcil, això, eh? Vull dir, perquè, no, vull dir, la majoria, quan els músics que la fem tots, la majoria és música que ja han sentit, o han estudiat, o hem escoltat. Tenim punts de referència. Aquí no tenim punts de referència. I això és molt de gust, però és molt arriscat. Esperem que vagi bé tot. Això és la nostra idea.
1: Quan una persona, ho hem comentat moltes vegades, Leri, que una persona que ve de fora i diu aquí a Menorca tenim una riquesa cultural i musical que no hi ha d'altres bandes, per el que és Silla. Jo crec que es referien a coses com això.
2: Exacte, i jo he de dir que aquesta vegada el director, Toni Pons, va demanar que volia que les músiques estiguessin en el foso, en el fossat de Sorfeón. I feia 10 anys que no l'havien obert. I la van obrir precisament per aquest event que hi haurà dissabte i diumenge. Fantàstic.
0: Sí. Però, i te diria més, jo també vaig insistir en esforç, també te diré perquè, clar, jo penso que Mestre Benet, quan va estrenar l'obra, en el teatre, va fer un esforç indiscutible, i en Deseado, si l'hagués estrenat en aquesta obra, també obria un esforç. És a dir, jo, en tots els detalls, he intentat fer el que ells haguessin fet. Posar més a pell d'ells. Que no és la seva altura, alerta, eh? Jo no em vull posar ni l'altura ni molt manco, de Mestre Benet i d'això del canal, però la seva pell musical sí que m'hi vull posar, o m'he intentat posar a mi.
2: I nosaltres t'ajudem, Toni.
1: Bueno,
0: moltes gràcies.
1: Missatge per tothom, una cosa com aquesta no s'ha de deixar passar, o sigui, que dissabte, a partir de les 8 del vespre, arriben puntuals, i si no arriben puntuals, s'esperen que diumenge hi ha una altra oportunitat un poc més prest, a partir de les 7 de la tarda.
2: Hi ha una cosa, són molt dràstics, però quan hi ha aplaudiments, bueno, deixam, o sigui, fins a un punt, però el que no pot ser és que un arribi i digui jo entro perquè vull. No, i a damunt sense entrada, no. Val? Però quan hi ha aplaudiments, gairebé per tot es fa, se deixa entrar. O sigui que, però, bueno, anem a veure, hem d'educar la gent, tant els ciets, tots els que venen, i la part de Sorfeón, l'educació està en això, en respectar a la gent, a els altres, no borinar mòbils, ni encendre-los perquè les pantalles en marxa molesten molt, moltíssim, molt. I sobretot en els que estan damunt de l'escenari. O sigui, la gent es pensa que amb el mòbil ja està... No, els mòbils molesten molt, moltíssim. I tampoc no fa tanta falta tenir un mòbil contínuament engegat. O sigui, això és una mica absurd. Per tant, mòbils i després puntualitat. Per favor, tenim una ascendència anglesa, els anglesos són puntuals, per tant, nosaltres agafem lo bo i seguem puntuals també.
1: I a partir d'aquí, gaudir, el xalà, que és aquest esdeveniment lírica de compositors menorquins. Benet Andreu Pons, Deseado Mercadal, sota la direcció d'Antoni Pons. Antoni, moltes gràcies, de veritat, per haver-nos acompanyat avui al nostre espai i ens veiem el cap de setmana.
0: I a vosaltres també. Moltes gràcies per ser convidada. Moltes gràcies.
1: Gràcies. I Leri, ens hi retrobem la setmana que ve.
2: Sí, la setmana que ve tornem amb més coses, per variar.
1: Molt bé. Fem ara just una petita pausa al nostre programa, que ja ens espera Antoni Febrer, xerrant de tecnologia.
3: Ahorra haciendo la compra en los supermercados Vinipreu. Esta semana en nuestras fruterías, melón piel de sapo por solo 1,95€ el kilo, un 34% más barato. Y en la pescadería del centro comercial Vinipreu Menorca, mejillón de Menorca a 4,99€, un 28% más barato. Vinipreu, cada día calidad y al millor preu. Vinipreu. El rincón más icónico del Mediterráneo, Cova d'en Xoroi. Abierto cada día a partir de las 14:30. Déjate envolver por la magia de nuestras vistas y la mejor música en vivo tras la puesta de sol, donde el horizonte y el diseño se funden con el mar. Reserva tu momento en covadenxoroi.com.
4: Corre a Memphis antes de que vuele todo. Moda infantil para niño y niña, con miles de conjuntos de verano en todas las edades, desde solo 10 euros. Y atención a los empleados. Batas de enfermera, batas de comercio, monos de taller y chaquetas de camarero, todo a 3 euros. Y algunas prendas desde solo 1 euro. Remate rápido. Además, sábanas Memphis al 50% de descuento. Este mes de junio las ofertas más grandes están en las tiendas Memphis. Coneix les noves tecnologies de ben a prop amb Toni Fabré, un espai que t'ofereix i patrocina Fibralink, estiu operador d'internet i telefonia a Menorca.

0: Hoy por hoy Menorca, 95.7.
1: Ser tecnologia, amb Toni Febrer, de Social Chef. Bon dia, Toni.
2: Hola, bon dia a tothom.
1: Sí, ben cert que estàs content del dia en què te vas posar plaques solars, que ja fa algun temps, i és que l'energia renovable no és una mala idea per una reserva de la biosfera. I vostès es demanaran, i ara per què estem xerrant de plaques solars? Primer, perquè és tecnologia, i segona, perquè també hi ha un tema d'actualitat que resulta d'interès.
2: Sí, sí, avui xerrarem de com les plaques solars, que en principi tenen, evidentment, quan estem xerrant de, no de les plaques solars que posem cada a casa, sinó de les plaques solars de totes aquestes plantes fotovoltaiques que tenen un impacte, diguéssim, visual i en el territori, doncs com s'ha demostrat que poden tenir uns beneficis ambientals, no només amb el fet, evidentment, de tenir una energia neta, sinó també damunt el que és la fauna i la flora que rodeja aquests parcs fotovoltaics.
1: Mm-hmm. O sigui que, diguem que hi ha alguna cosa que no s'ha tingut massa en compte i és quina mena de coses es provocarien o podrien provocar el fet de la instal·lació de les plaques.
2: Exacte, fixa't que en el principi, quan es van plantejar totes aquestes grans centres o aquestes grans plantes fotovoltaiques, bueno, pues una cosa que tenia no era aquest impacte, no? El fet de que terres que fins aquell moment s'havien dedicat a l'agricultura i que s'havien deixat d'utilitzar, però que al final no deixaven de ser terra, no? Terra natura, diguéssim, per d'alguna manera, bueno, allà posaves unes grans plantes, no? I allà tenia un impacte visual, i el que no sabia era quin impacte tindria a nivell ambiental. I ara s'ha fet un estudi, no només a nivell d'Espanya, sinó a nivell de tot el món. De fet, jo ja fa un temps vaig veure un exemple també a un desert de Xina, el que havia passat, no? I resulta que aquests espais fotovoltaics, el fet d'instal·lar-los, la sombra que generen i l'ecosistema, es crea un ecosistema davant dels sistemes solar, de les plantes fotovoltaiques, que ha resultat que ajuda a que proliferi la vida i sobretot que aus que havien deixat d'estar en aquell entorn provocat bàsicament per l'ús de pesticides i per l'agricultura intensiva tornin a recuperar aquell espai i tornin a tenir presència.
1: Les plaques solars tenen alguna cosa que certament no hi havien pensat. I això, tal vegada, podria replantejar un poc que hi ha coses que trenquen un poc amb el tema de l'impacte visual, però, d'altra banda, poden tenir alguna mena de profit per al medi, segons com sempre.
2: Correcte. Fixa't, jo el primer exemple que vaig veure va ser fa un temps amb aquest lot que fa aquest projecte que es diu HOPE, que xerra de temes mediambientals i noves tecnologies, i explicava com a un desert de Xina la instal·lació brutal d'una gran planta fotovoltaica, el que havia generat al final era que davall d'aquesta planta nasqués herba, nasqués planta, hi hagués vida a un desert. Per què? Perquè les plaques provoquen ombra, cosa que un desert no n'hi ha, i a més, el fet de la humitat que cau durant les vespres fa que s'acumuli davall les plaques i que el sol no l'evapori. Fixa't tu quina cosa més curiosa, no? I allà on no hi havia vida, va donar vida. A Espanya, un estudi basat un poc en aquesta idea de quin impacte podia tenir, ha demostrat això, no? Que a zones agrícoles colindants a espais fotovoltaics, resulta que en els espais fotovoltaics hi ha més espècies d'aus que en els espais on s'utilitza, on hi ha agricultura només. Per tant, per què? Perquè allò ha generat un entorn, diguéssim, entre cometes, evidentment no és millor que un bosc, no podem tallar un bosc per posar plaques, no? Però estem xerrant d'una cosa que s'havia utilitzat per sembrar. Clar, aquell entorn es torna relativament salvatge, no s'utilitzen pesticides, i si se fa bé, si generen corredors i et sembren certes coses en el seu entorn, com que tampoc se llaura, tampoc hi ha impacte humà, la vida acaba sorgint.
1: Salvant-se a distància, estic pensant en com en un moment determinat els humans podem, amb unes fustes, fer una capsa com a de niu per a ocells i posar-la a la seva disposició perquè l'emprin de niu, que sabem que això funciona. Amb el tema de les plaques solars, els estem oferint una protecció, oferim una protecció al terra, com expliques, perquè tenir ombra doncs dona la possibilitat que hi hagi una coberta vegetal, i això ho podem anar extenguent Però bueno, tampoc no és que sigui màgia, vull dir que en un moment determinat s'ha de mirar de preparar un poc, afavorir les condicions perquè es puguin donar aquestes coses, no?
2: Sí, correcte. Fixa't, Austràlia, crec que també de, no, que s'havia comprovat que a un entorn tenien, hi havia cabres, oves que fan llana, no? I es va comprovar que les que estan disloqueren les tanques tradicionals, on hi havia una agricultura i pastaven allà, enfront a les que pasturaven a un entorn de plaques solars, doncs la llana era de major qualitat d'aquestes de plaques solars, no? Pel tipus d'herba que menjava i per tot el que estem comentant de les ombres, etcètera, etcètera, no? Per tant, com tu molt bé dius, Lluís, al final, si aquestes coses ens plantejam ja no només des del punt de vista de l'energia que poden generar, sinó de si poden contribuir d'alguna manera a l'ecosistema, doncs al final podem aconseguir, doncs, fer una cosa amb un objectiu i tinguem dos pel mateix preu, que algú diria, no?
1: Jo sí que sabia allò de que en un moment determinat les ovelles venien molt bé perquè feien net, no?, de baix de les pleques i havia que mirar de treure l'herba que anava pujant perquè no interfirés les pleques. Bueno, lo comido por lo servido, no? Poses unes ovelles i s'alimenten i d'aquesta manera sembla que fins i tot la seva llana surt més bona. Bueno, escolta, tots són avantatges, és magnífic, i no serà per sol, perquè aquí a Menorca en tenim prou. Està, a més, tot desenvolupant-se un projecte de canvi a nivell de com consumim l'energia, la presència de plaques o parcs fotovoltaics és més important, i sempre hem tingut la por de pensar a veure si no estaríem errant el tir, no? Ja no únicament pensant en que puguem tenir electricitat gràcies al sol, sinó quin impacte podria tenir. Potser ens podrem començar a mirar d'acostumar, com en el seu dia ens vam acostumar que hi hagi postes de llum, no?
2: Correcte, correcte. Vull dir que al final forma part del paisatge. Evidentment, com dèiem, s'ha de seguir estudiant quin és l'impacte visual i l'impacte ambiental que té. Això no, una cosa no lleva l'altra, però sí que es veu que sapiguent aquestes dades i amb aquesta informació, fins i tot amb aquests impactes i amb aquests estudis, pues, es poden tenir en compte, pues, quines accions dur lligades a la creació d'un parc, no?, que puguin també tenir aspectes beneficiosos, pues, per la flora i per la fauna d'allà on es posi en marxa.
1: Boníssim, apuntat i anotat. Toni, moltes gràcies per haver-ho comentat i compartit amb nosaltres el CERT Tecnologia i fins al nostre proper espai.
2: Molt bé, fins la setmana que ve. Adéu.
3: ¿Sabes que Fibralink te ofrece su fibra óptica a partir de 25 euros al mes? Alta más instalación más portabilidad sin coste. Consigue el mejor internet fibra óptica para la educación de tus hijos. Ellos te lo agradecerán. Con atención e incidencias por teléfono y en nuestras oficinas de Menorca. Contratos sin permanencias. Fibralink, la fibra óptica de Menorca. Más información en fibralink.es.
4: 1 de enero, 2 de enero, 3 de enero, 4 de enero, 5 de enero, 6 de enero... Y así durante todo el 2026. El Kia EV3 podrá presumir cada día de ser el mejor coche del año, según el diario ABC. ¿Quieres saber por qué? Ven a tu concesionario Kia más cercano y descúbrelo.
5: Kia. Movement that inspires.
4: Ven a Cirasa Auto Center, concesionario oficial Kia en Mahón o visítanos en kia.com.
1: És el temps d'ara repassar quina és la informació marítima per Menorca. Tenim avui component nord i nord-est a la costa menorquina. Temps per al que convé tinguem també present que si ens hi apropem a la platja, avui anem a Son Xuriguer de Ciutadella, trobarem calor agradable. Una temperatura màxima de 25 graus i 23 a l'aigua. Ja veus que molta diferència no hi ha. Y un índex solar que avui està en 8.
6: Nautic Center te ha ofrecido el estado de la mar.
7: En Menorca, el mar no es solo un lugar, es una forma de vida. En Nautic Center Menorca te ofrecemos todo lo que necesitas para disfrutar de la mejor navegación. Venta y alquiler de embarcaciones de las marcas más prestigiosas. Mantenimiento e invernaje, accesorios, recambios náuticos. Todo ello con un asesoramiento cercano y profesional. Contamos con más de 60 años de experiencia en la isla. Tú eliges el rumbo, nosotros nos encargamos del resto. Nautic Center Menorca, Sea Lovers.
1: Repassem a continuació els principals titulars de la premsa d'avui. Comencem per el diari Menorca, en la seva versió digital. La Creu Roja detecta que al menos 25 persones viven en Ciutadella en situació d'indigència. Menorca roza los 100.000 turistes en abril gràcies al tirón del mercado extranjero. Convocan un acto de protesta en defensa del bord peatonal en Ciutadella. Menorcaldia.com, el diari digital de Menorca. El ejército vuelve a Menorca para realizar tareas de presencia, vigilancia y disuasión Un tractor arde en Vinimoti y provoca una gran columna de humo. Música, ritmo y atardeceres. La Cova d'en Xulo y despliega su variada programación para el mes de junio. Última hora. Un bombero sobre el incendio en el polígono de Binissalem. Había peligro de que la cubierta colapsara. Diario El Mundo. El audio de Leire ofreciendo protección para atacar a la UCO. La directora de la Guardia Civil está en mi confianza. Diario El País. Titula, voy en primera, los audios del caso Leire. Mi siguiente conversación va a ser con la directora de la Guardia Civil. Es de mi confianza.
8: Viesa Suzuki les ha ofrecido los titulares de la prensa.
9: En Viesa lo tenemos claro. Hay paisajes que piden que tu coche esté a la altura. Por eso presentamos la gama Suzuki. Potencia, eficiencia y bajo consumo. Una tecnología japonesa que ofrece seguridad en cualquier terreno. Cubierta con la garantía del plan Tranquilidad Suzuki. Desafía el paisaje con nuestro sistema 4x4 All Grip. Ven a Viesa y conoce nuestra gama. Estamos en calle Curniola 8 del polígono de Mahó y Bijuters 18 del polígono de Ciutadella.
10: Tu bienestar es lo primero. Disfruta de la mejor calidad al mejor precio. En Country Eye encuentras colchones, sofás y muebles de calidad. Visítanos en Alayor, calle Ruiz y Pablo. Transporte y montaje gratuito y financiación hasta 18 meses sin intereses. Country Eye, hoy y siempre contigo.
11: He encontrado algo en la tienda.
12: Muy bien.
1: Jordi Rivera, bon dia.
13: Hola, bon dia.
1: Temps de cartellera amb els cinemes Ofimax. Quines són les novetats que trobarem aquesta setmana?
13: Doncs unes novetats, d'entrada, ja ho dic, una miqueta curioses, perquè hi ha dues produccions que fins i tot s'han promocionat en els cinemes Ofimax i que s'estrenen aquesta setmana, com l'última de Scary Movie o la de He-Man, que no venen, però potser vindran més en van. El que sí tenim és, doncs, d'entrada, aquesta pel·lícula que estava sonant ara, si la podem recuperar un momentet.
1: Sembla una pel·lícula de por.
13: Ah, exacte. La pel·lícula es diu Black Rooms, va a la sala 1 i la història és d'un botiguer que té una tenda de mobles i que descobreixen al sòtan una porta molt especial perquè l'obre i et porta a una altra dimensió. Una pel·lícula de terror, thriller, molt en plan la dimensió desconeguda, de Twilight Zone, i interpretada per Chai Whittill i Hofford, que quan el vegin segur que el recordaran perquè ha participat en pel·lícules tan diferents com Love Actually, 12 anys d'esclavitud, o El Doctor Strange, de Marvel. O sigui que, ja veus, tenen registres absolutament diferents i aquest tot fa, com diu, un roto un descosido, no? Doncs en Chai Whittill i Hofo, segur que quan el vegin diuen, ai, sí, ja l'he vist, ja el... Doncs aquí fa una de por.
1: Back Rooms, i d'aquí passem a d'altres pel·lícules.
13: Sí.
14: ¿Estás seguro?
15: O sea...
14: ¿Estás seguro?
15: O sea que...
14: Por favor, solo...
16: No nos queda nada.
14: Ya no sé qué va a pasar.
15: ¿Qué haremos?
1: Què tenim aquí, Jordi?
13: Jo he dit al començament que hi havia estrenes una miqueta sorprenents. Doncs aquesta és una d'elles. Potser molts de vostès la coneixeran com El Asombroso Circo Digital, però a les pantalles s'estrena com The Amazing Digital Circus The Last Act, el títol en anglès, i és potser una provatura del que pot ser el futur del cinema a curt termini. M'explico. La història és la següent. Es tracta d'una sèrie que s'ha estrenat per web, per YouTube es pot veure perfectament, que va d'uns homes, unes persones que han estat atrapades en un videojoc, han estat materialitzades dins del propi videojoc en 3D, i llavors la intel·ligència artificial els hi va, tot això en dibuixos animats, 3D, s'ha de dir, i llavors la intel·ligència artificial els va plantejant tota una sèrie de reptes, i una o dos, o els superen, o moren i es transformen en monstres dins d'aquest ambient de circ, però de circ terrorífic, que hi ha a la intel·ligència artificial en aquest programa. Tot s'ha de dir. són dibuixos animats, com he dit, però és per adults, que ningú se li acudi de portar els fillets allà pensant que serà una cosa per crios. I, bueno, la sèrie s'ha pogut anar seguint per internet els primers 8 capítols i ara s'estrena la gran final de la sèrie, que sumen el capítol 8 i el capítol 9, que els ajunten, i tenim aquí, doncs, com hem dit, The Last Act, l'últim acte d'aquest assombrós circ digital. Alerta, que la pel·lícula s'estrena en dues sales, en una en versió espanyola i a l'altra en versió original subtitulada, o sigui que n'hi ha per tirar. Sex, home, sex.
11: En un concurso de cantantes en televisión. Cumplió 2 años de condena por asalto y robo.
1: ¿Qué tenemos aquí, Jordi?
13: Una comèdia espanyola que, bien, com veus, totalment de registre. Anem a Cada dia nace un listo, interpretada per Hugo Silva i Susi Sánchez. Una comèdia, però una miqueta negra. La cosa va, com hem pogut sentir, d'un home que va ser un famós d'aquella forma, que està vingut a menys, i a partir d'aquí hi ha qui intenta aprofitar-se d'ell i li ofereixen que intenti robar el quadre d'un milionari, i per això reuneix un equip una miqueta particular on cadascú va a la seva. Com he dit, comèdia negra espanyola ambientada en un robatori.
1: Molt bé, doncs seguim amb més cinema espanyol.
17: Me han ofrecido un ascenso en el trabajo.
1: Aquí sembla que canviem el registre.
13: Absolutament, això és un drama romàntic. És Todo lo que nunca fuimos, segons la novel·la, o l'adaptació de la novel·la d'Alice Kellen, interpretada per Maxi Iglesias i Margarida Corceiro. La història, doncs, una pintora jove està molt afectada després de la mort dels seus pares, i el seu germà gran, doncs, per qüestions laborals, ha de marxar fora. I li demana a un amic que, sisplau, que tingui cura de la seva germana petita, vigili que no li falti res i que la cuidi anímicament. I què passa? Doncs que, òbviament, neix una tensió sexual entre l'amic i ella, i a partir d'aquí, doncs, tot el que ve després.
1: Vale, doncs, hasta aquí poder, com dèiem. Hi haurà que anar al cinema. I si anem als cinemes a Cimax, no vos quedeu només amb el que són les estrenes, perquè hi ha més pel·lícules, més films dels que podrem disfrutar, no?, aquests dies.
13: Sí, i, per exemple, a la sala 2 és REC 25 aniversari, l'Ogre Verd, que continua donant guerra, la guerra més divertida possible per intentar recuperar el seu lloc en el pantà. També tenim El drama, aquella pel·lícula de Robert Pattinson i Zendaya, que semblen la parella ideal, que es van a casar i de cop i volta comencen a fer una cosa tan horrible com dir-se la veritat i explicar històries ocultes del passat. I, bueno, sembla ser que Zendaya tenia alguna cosa per amagar, no? Vale, què més tenim? Doncs Star Wars, The Mandalorian and Grogu, que continua en pantalla, ja ho hem dit diverses vegades, molt espectacular, per passar-s'ho bé, però només com a divertimento, perquè és bàsicament una suma de capítols del Mandaloriano, més que no una pel·lícula en si. I per últim també tenim, que encara aguanta cartellera, Michael, per parlar de Michael Jackson i els Jackson 5. I mentrestant està sonant aquí, una música que molts ens reconeixeran, que és de Bassona Victòria, perquè ara quan anem a parlar de les plataformes parlarem de futbol i molt.
1: Escolta, però si vols podem començar ja mateix, per exemple, amb aquest tràiler.
18: Lo hemos conseguido, baby. Después de muchos años de trabajo, esta tecnología revolucionaria nos da un acceso sin precedentes al mundo animal.
13: Doncs aquesta s'estrena avui a la plataforma Disney Plus, és Hoopers, dibuixos animats, aquesta sí, per crios, però també deixen alguna història que els grans han d'aprendre, i va de com un científic aconsegueixen poder posar la consciència humana en un animal, i aquest agafa, va pel bosc i veu que tots dos animals tenen llenguatge, parlen entre ells i, bueno, que s'interrelacionen amb tota normalitat. Clar, descobreix tot això, però aquest bosc està amenaçat per uns humans que volen urbanitzar-hi. I llavors, aquest científic que sembla, no sé si un castor, un esquirol o un animal petit, doncs agafa i tracta d'unir els animals per fer front a aquests que volen urbanitzar i destruir el bosc. Una pel·lícula de Pixar d'allò més recomanable.
1: Doncs tenim Hoppers i seguim i continuem.
19: 1986 se jugó el mejor mundial en la historia de los mundiales. En México. ¿Y saben gracias a quién el mundial fue lo que fue? Gracias a mí. Pero no me conoces, ¿no?
20: ¿Usted quién es?
1: Bueno.
13: Posat ara camp a la Copa del Món de, precisament, Mèxic, Estats Units i Canadà. I Netflix doncs aprofita per fer una estrena dirigida directament al món del futbol. Tenim México 86, que és aquesta pel·lícula a la qual Diego Luna interpreta a Martín de la Torre, qui va ser el qui va aconseguir que el Mundial de 1986 anés a Mèxic. Alerta que Mèxic, amb tapitos i flautes, ja ha tingut 1970, 1986 i ara té 2026, o sigui que sense haver guanyat mai la Copa del Món ja l'ha organitzada tres cops. La història, doncs, diguem-ne que Mèxic va aconseguir la nominació, la designació per ser la seu del Mundial d'una forma una miqueta peculiar, perquè va haver-hi aquest personatge, Martín de la Torre, que se les va empescar totes per aconseguir-ho. I no li va importar haver d'emborratxar a votants a base de tequiles, convidant-los perquè votessin la seu de Mèxic, o fins i tot Mèxic, un any abans del Mundial, va patir un terratrèmol que va fer molt de mal. I, bueno, ell és igual, van ganar els de la FIFA que anaven allà a investigar si havia patit o no les infraestructures necessàries, i els van ganar vilment. Tot això queda recollit en aquesta pel·lícula en la que Diego Luna, que molts recordaran perquè l'han vist com Andor a l'univers de Star Wars, doncs, bueno, fa així de l'estilo que aconsegueix que Mundial 86 fos, home, no sé si el millor mundial de la història, sí, molt interessant fins a aquest moment, i que això sí, ha passat a la història no tant per la final, que va guanyar, recordem-ho, Argentina, sinó pel gol con la mano de Dios de Maradona i també pel gol que va fer després amb recorrent, bueno, mig camp, ell solet amb la pilota, sortejant a tots els defenses d'Anglaterra, regalant-se tip al davant per ficar-la dins.
1: Has dit Anglaterra?
13: Sí. I'd like to share what happened when I played for England in 96. Penalties. I knew I was responsible for ending millions of people's dream. Com he dit, mos atacam a l'època dels Mundials i Movistar també el dia 5 estrena la sèrie Dear England, Estimada Anglaterra. El títol d'aquesta minissèrie de 4 episodis fa referència a la carta que el seleccionador anglès que va ser escollit en aquell moment, a Gareth Southgate, doncs va escriure per intentar explicar què és el que volia fer amb la selecció anglesa, que havia anat de fracàs en fracàs. Pensa que Anglaterra, des del Mundial del 66, no havia fet res en el panorama internacional. A nivell de clubs, sí, no podem oblidar els èxits del Liverpool i d'altres equips. Més darrerament, potser hauríem de parlar del Manchester United, també del Manchester City, però a nivell de selecció, des del 1976 a Anglaterra no havia fet res. I el 2016, Gareth Southgate agafa el comandament de l'equip i intenta allunyar-se de la pressió de guanyar, perquè diuen, oh, és que clar, diuen que els anglesos, com inventors del futbol, hem de guanyar sempre. No, primer anem a crear i després ja guanyarem. Una cosa vindrà com a conseqüència de l'altra. Gareth Southgate, que a més arriba al càrrec molt marcat perquè ell va fallar, ho comentava en anglès al començament, òbviament a Movistar ho podem sentir en castellà, com a l'Eurocopa del 96 va fallar el penalti decisiu que hauria permès classificar a Anglaterra per la gran final de la seva Eurocopa, no? I va fallar, doncs, i va quedar estigmatitzat per això. Doncs, bueno, a partir d'aquí, doncs, tota la història. Com a actors, doncs, Gareth Southworth l'interpreta un superactoràs, Joseph Fiennes, a qui hem pogut veure, doncs, des de El cuento de la criada, de la sèrie, com a pel·lícules tan importants com poden ser Enemigo a las puertas o Shakespeare in Love, no? I també l'acompanya Jodie Whittaker, que per ara ha estat l'única doctora Who. Òbviament ha fet moltes altres coses, però com a anècdota diria això. I a títol ja de qüestió històrica, Gareth Southworth va ser entrenador de 2016 a 2024, va ser el tercer amb més partits en la selecció al llarg de la història, per la qual cosa ha tingut un recorregut molt important, i d'una Anglaterra que no ve fent res, doncs el va portar a ser dos cops finalista de l'Eurocopa, una d'elles 2024, que va perdre contra Espanya, ningú es queixarà, no?, per això, i també va portar Anglaterra a ser quarta al Mundial de Rússia 2018.
1: Doncs ja veus, tenim varietat per poder veure en qüestió de cinema i gran i petita pantalla amb el Cinemax, el repassó que hem fet avui i que tornarem amb ell ja per la setmana que ve, Jordi. Fins llavors.
13: Fins llavors.

0: El obispo de Mallorca, Sebastià Taltabull, ha hecho una llamada a las administraciones para que garanticen los derechos básicos a la salud, el trabajo, la educación y la vivienda. Y sobre esta última pone este ejemplo.
1: Ahir mateix, quan inauguràvem l'exposició i voltàvem per l'exposició, jo me vaig trobar amb persones concretes que me demanaven vivienda. Allà mateix, amb algun drama molt gros que vaig veure i vaig experimentar ahir, persones que havien fet un adelanto econòmic, persones que se'ls havia ofert una casa, que vivien una casa, ara se'ls ha pres a casa, els han tractat com a ocupes i els han donat una altra.
0: En 2025, Càritas cerró con un resultado positivo después de 5 años acumulando pérdidas superiores al 1 millón de euros.
2: Datos de la memoria de Mallorca. En Menorca también la han presentado hoy, este jueves. Esta entidad ha acompañado en 2025 a 1.618 personas. La organización destaca que durante el pasado año se incorporaron 550 prácticamente nuevas personas a sus servicios. La acción social de Cáritas se ha traducido en la atención a casi 700 hogares, dando alojamiento a 22 personas. El problema del acceso a la vivienda, la exclusión social y la precariedad laboral son los factores que dicen marcan la realidad del día a día en Menorca, pero también extensible a toda nuestra comunidad autónoma. 2:15.
3: Hora 14 Menorca, Edu Zendán.
4: Hora 14 i 15 minuts del migdia, moment per la informació de Menorca aquí a la cadena SER. Avui és dijous, és 4 de juny, un dia en què hem conegut, com bé estàvem escoltant ara, aquesta memòria anual de Càritas. Un total de 1.600 persones i 12.000 situacions socials van ser la resposta que va donar aquesta entitat a les persones en situació d'exclusió social a la nostra illa. Detallarem una miqueta tot aquest informe escoltant el testimoni de la coordinadora d'inclusió social de Càritas, Marc Pons, també la seva administradora, Júlia Marquès. Xerrarem també de la pressió humana a Menorca, va arribar als 120.000 persones al mes de març, la xifra més elevada que s'ha registrat mai en aquest mes, i un nou indicador d'aquest increment de la pressió humana sobre Balears en general, fora de la temporada alta turística. A més, també xerrarem de donacions. L'Hospital Mater Orfila ha fet ja ha tingut 3 donants en el que va d'any. Un total de 14 òrgans s'han pogut donar i salvar vides a la nostra illa. I xerrarem de la situació que es viu al centre penitenciari de Menorca, on el sindicat ACAIP UGT assegura que el recinte opera actualment només amb el 57% del seu personal necessari. Xerrarem d'aquests temes i altres més en aquest informatiu que començam ara, que allargarem com sempre fins i mitja i que arrencam amb l'informació del temps.
3: Espai patrocinat per Eina Menorca.
4: Juan Carlos Peña, bona tarda.
5: Bona tarda, què tal? Avui a Menorca tenim temps estable en un dia en què les temperatures diurnes pugen lleugerament. Arribarem a màximes de 27 graus a Ciutadella i 26 a Maó. Demà divendres tindrem el cel cobert amb precipitacions en general dèbils, disminuint la nebulositat durant l'hora baixa fins que da el cel poc ennigulat. Així mateix, les temperatures diurnes baixaran, quedant-se les màximes als 25 graus a Ciutadella i 23 a Maó. És una informació d'EMET.
6: EIMA Menorca. Experimenta el confort de tu hogar con nuestras puertas, ventanas y cerramientos de PVC, diseñadas para maximizar el ahorro energético. Disfruta de un ambiente acogedor, contribuyendo al bienestar de tu bolsillo y del planeta. EIMA Menorca. Especialistas en reformas integrales. En María Luisa Serra 5 y en la calle Pintor Calvo 2, esquina con la avenida Menorca de Mahó. Descubre nuestras soluciones en eimamenorca.es.
4: 2:18, entrem en matèria. Càritas Diocesana de Menorca va acompanyar durant 2025 un total de 1.618 persones i va donar resposta a 12.060 situacions socials. Així ho recull la memòria anual presentada avui per l'entitat, que reflecteix també una realitat marcada per la precarietat laboral, les dificultats d'accés a l'habitatge i l'exclusió social. L'organització destaca que durant l'any passat es van incorporar 544 noves persones als seus serveis. En aquest sentit, recorda que l'informe de FOES de 2025 situen un 19% la població balear que viu en situació d'exclusió social i apunta que gairebé una de cada 3 persones pateix exclusió residencial. L'acció social de Càritas es va traduir en l'atenció a 698 llars. Es va donar allotjament a 22 persones i es va acompanyar un total de 174 famílies mitjançant programes específics d'infància i suport familiar. Pel que fa al perfil de les persones ateses, la majoria van ser dones en gairebé 1.000 casos davant els 620 homes. un 70%

terra cal no despert. Dins la casa no entra el sol i passa el dia al carrer, on sempre hi ha coses a fer. Te marxa l'enestivitat.